0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dijous 23 de juliol del 2026, i això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima i 22 de mínima, majorment solellat en núvols tant en l'inici com a final de la jornada, i de nou serà un dia de calor. Vent del sud-est que acabarà sent del nord-oest, bufant en les dues ocasions a 10 km hora. Continua l'índex ultravioleta en nivell 9. I des d'ahir per la vesprada nit ja és una realitat que el museu de la fàbrica de la llum estiga en marxa, complint-se en part, almenys, alguna de les reivindicacions també de la societat civil, de les associacions, com era el cas de la arqueològica. Precisament ahir, en el dia en què s'inaugurava ese museu de la Vall, parlàvem amb el secretari de l'arqueològica, en Fernando Nebot.
2: I la fàbrica de la llum ha sigut adequada, però en principi el que n'hi haurà serà un espai expositiu, un centre d'interpretació, més que ese museu arqueològic, històric, ben acabat. Jo crec que això encara tardarà poquet a poquet. Com se diu així en la vall, darrere de l'UL2, estem molt agraïts a l'Ajuntament per aquesta gestió que ha fet a través dels fons europeus, i sobretot jo vinc a reivindicar com a associació arqueològica que som, que hem estat a muntó anys demanant, reivindicant que la vall necessitava tindre un museu arqueològic, perquè són moltes les troballes que ja se van ensenyar ahir en el Palau de Vivel. Va haver una exposició que la va organitzar Fernando d'Arós, regidor de Patrimoni, i tots estem d'acord en que el que n'hi ha actualment fins avui en eixa caseta dels mestres que fa el paper de museu arqueològic, sí, allí se guarden les restes arqueològiques que s'han encontrat, se classifiquen, s'estudien, però no n'hi ha puesto pa exhibir-les al públic, ja no de la vall, sinó el que l'Ajuntament pretendís, que és a tot el públic este turístic que ve a la cova de Sant Josep, a veure el riu subterrani.
0: Pues una cosa més que tenim des d'ahir, una data important per a la vall, el 22 de juliol. I avui, dia 23 ja, data important per a el municipi de Moncofa, com cada any quan arriba, perquè és el desembarcament. Maria Teresa Alemany, regidora de festes.
3: El dijous, dia 23, és el dia de la festa a l'Ermita. A les 7:30 eixim ja amb la reina i la cort d'honor, mariners i autoritats en processó fins a vora mar, acompanyats també per la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. A les 8, ixe desembarcament històric, que és festa d'interès turístic provincial, com és tradició, quan rebem a Santa Maria Magdalena a la vora de la mar, ens parem a on està el centre de la platja, i ahí tres xiquetes del poble reciten ixos versets dedicats a la nostra patrona. I a continuació, ja en processó fins a l'ermita, on es realitza la missa, i també amenitzada per la coral parroquial Santa Maria Magdalena de Moncofa. A les 11:15 tenim el castell de focs d'artifici aquàtic al passeig marítim, i aquest any tenim la pirotècnia Tomàs de Benicarló. A les 11:30 ballen l'orquestra Next, i també recordar que la reina i la cort d'honor obrin el ball, i també fer un incís, que és que la pinya del desguasse un any més posa la barra solidària per ajudar a Mireia, Andreu i Anton. Són tres xiquets que tenen una malaltia rara, i estos diners són per a la investigació de la teràpia genètica de la mutació de gen.
0: Pues avui festa en Moncofa, en la vall. Ja este proper cap de setmana el sorteig dels cadafals, i estan les banderes de totes les penyes penjades per les principals avingudes, i en res s'encetarà una nova edició de les penyes en festes, la darrera legislatura de l'actual president Héctor Bermúdez.
4: És un gigante, és un monstruo, les penyes en festes, no? I eso es algo que es altruista, ni a un equip ahí de 12 persones que está ahí donando todo, que després ten molta gent alrededor, col·laboradores que estan al 100% ajudant, no? Però no volem fer-ho bé, i creiem que per a fer-ho bé hem d'estar testant. I pues que continuen apoyant la festa com han fet aquests anys, no només en la nova legislatura, sinó en les anteriors. No? S'ha demostrat que la festa està en un moment de salut impecable.
0: Pues un moment de salut impecable, i això és el que vol també l'Ajuntament de la Vall, especialment de les persones més propenses a patir les conseqüències del calor. Recorden des del consistori que els oasis climàtics estan en marxa i que són molt més que un refugi contra la calor. I també recorden que se poden gaudir d'activitats als centres socials del Toledo, la Vallense, Colònia Sant Antoni, Carbonaire, Llimeres, el grup La Unió, l'Assumpció Sant Vicent, Biblioteca Municipal i també el centre de dia.
1: En Caixa Laval Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Laval Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Laval.
6: Llegan las rebajas brutales a Conforama Castellón. Aprovecha descuentos de hasta el 60% en sofás, colchones, muebles. Precios brutales solo hasta el 29 de julio. Corre a Conforama Castellón. Te esperamos.
0: I parlem d'aquesta entrega d'ulleres homologades per a veure l'eclipsi del dia 12 d'agost. Des d'ahir ja se poden adquirir en la regidoria de Medi Ambient i Transició. Conforme es contava el regidor Marc Seguer, se poden arreplegar fins a 5 per una mateixa persona, això sí, mostrant el DNI de totes les persones que van a ser destinatàries de les ulleres.
7: Que cada persona se pot endurar hasta 5 ulleres d'estes homologades per a poder veure l'eclipsi, però tindrà que aportar el seu DNI i altres 4 DNIs per a poder tindre un recompte d'estes ulleres, que ningú se pugui endur més d'unes.
0: Pues això és referent a l'eclipsi que serà ja en l'Equador del mes d'agost, quasi acabant l'estiu, almenys de forma oficial. La climatologia anirà per un altre costat. I la climatologia també és d'esperar que ajude als xiquets i xiquetes aragüis del programa Vacances en Pau de Esmala. Ja saben que Guai s'ha fet un crit per part de l'entitat a veure que pugui continuar este programa en successives edicions, i un poc les condicions, i que a partir del mes de febrer és quan comença a aclarir-se tot, ens ho recordava Pili Flors.
8: En el mes de febrer ja tanquem el programa,
0: claro,
8: i enviem tota la documentació per a demanar aquests xiquets, 1, 2, 3, 4, 25, els que vulguin. La nostra associació, gràcies a l'Ajuntament de la Vall, que tenim un conveni, gràcies als donatius de la gent particular i gràcies també a l'Ajuntament de Vilavella, que ens aporta, podem seguir en aquest programa.
0: I amb el regidor de Serveis Socials de Nules, Ramon Martínez, coneixem alguna de les coses que portarà la modificació de la llei de dependència.
9: Lo més important de la modificació d'esta llei, que els nostres veïns i veïnes tenen que tindre clar, és que hi haurà una injecció extra de 6 milions d'euros a partir d'ara, i l'any que ve se duplicarà el pressupost per a la llei de dependència. Canvien també la modalitat dels cuidats. Se reduïssen el plaç de contestació per part de l'administració de quan tu presentes una sol·licitud, que ara se dilataven el temps, però bueno, ara ja tenien que contestamos en 6 mesos. I ara ja per llei tenen que ser els 3. Però això hi ha que tindre en compte que qui contesta és la comunitat autònoma. Sí. O sigui, tota aquesta injecció de diners que se dona a les comunitats autònomes és perquè se reduïsquen aquests temps en les llistes d'espera.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60, a la Vall, farmàcia Carbonaire, en la carretera Segor 79.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dijous 23 de juliol del 2026, i això diu la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 34 graus de màxima i 22 de mínima, majorment solellat en núvols tant en l'inici com a final de la jornada, i de nou serà un dia de calor. Vent del sud-est que acabarà sent del nord-oest, bufant en les dues ocasions a 10 km hora. Continua l'índex ultravioleta en nivell 9. I des d'ahir per la vesprada nit ja és una realitat que el Museu de la Fàbrica de la Llum estiga en marxa, complint-se en part, almenys, alguna de les reivindicacions també de la societat civil, de les associacions, com era el cas de la arqueològica. Precisament ahir, en el dia en què s'inaugurava ese museu de la Vall, parlàvem amb el secretari de l'arqueològica, en Fernando Nebot.
2: I la Fàbrica de la Llum pues, ha sigut adequada, però en principi el que n'hi haurà pues, serà un espai expositiu, un centre d'interpretació, més que ese museu arqueològic, històric, ben acabat. Jo crec que això encara tardarà poquet a poquet. Com se diu així en la vall, darrere de l'UL2, estem molt agraïts a l'Ajuntament per aquesta gestió que ha fet a través dels fons europeus, i sobretot pues, jo vinc a reivindicar com a associació arqueològica que som, que hem estat a muntó anys demanant, reivindicant que la vall necessitava tindre un museu arqueològic, perquè són moltes les troballes que ja se van ensenyar ahir en el Palau de Vivel. Va haver una exposició que la va organitzar Fernando d'Arós, regidor de Patrimoni, i tots estem d'acord en que el que n'hi ha actualment fins avui en eixa caseta dels mestres que fa el paper de museu arqueològic, pues bueno, sí, allí se guarden les restes arqueològiques que s'han encontrat, se classifiquen, s'estudien, però no n'hi ha puesto pa exhibir-les al públic, ja no de la vall, sinó el que l'Ajuntament pretendís, que és a tot el públic este turístic que ve a la cova de Sant Josep, a veure el riu subterrani.
0: Pues una cosa més que tenim des d'ahir, una data important per a la vall, el 22 de juliol. I avui, dia 23 ja, data important per a el municipi de Moncofa, com cada any quan arriba, perquè és el desembarcament. Maria Teresa Alemany, regidora de festes.
3: El dijous, dia 23, és el dia de la festa a l'Ermita. A les 7:30 eixim ja amb la reina i la cort d'honor, mariners i autoritats en processó fins a vora mar, acompanyats també per la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. A les 8, ixe desembarcament històric, que és festa d'interès turístic provincial, com és tradició, quan rebem a Santa Maria Magdalena a la vora de la mar, ens parem on està el centre de la platja, i ahir tres xiquetes del poble reciten ixos versets dedicats a la nostra patrona. I a continuació, ja en processó fins a l'ermita, on es realitza la missa, i també amenitzada per la coral parroquial Santa Maria Magdalena de Moncofa. A les 11:15 tenim el castell de focs d'artifici aquàtic al passeig marítim, i aquest any tenim la pirotècnia Tomàs de Benicarló. A les 11:30 ballen l'orquestra Next, i també pues, recordar que la reina i la cort d'honor obrin el ball, i també fer un incís, que és que la pinya al desguasse un any més posa la barra solidària per ajudar a Mireia, Andreu i Anton. Són tres xiquets que tenen una malaltia rara, i estos diners són per a la investigació de la teràpia genètica de la mutació de gen.
0: Per avui, festa en Moncofa, en la vall. Ja este proper cap de setmana el sorteig dels cadafals, i estan les banderes de totes les penyes penjades per les principals avingudes, i en res s'encetarà una nova edició de les penyes en festes, la darrera legislatura de l'actual president Héctor Bermúdez.
4: És un gigante, és un monstruo, les penyes en festes, no? Y bueno, eso es algo que es altruista, ni a un equipo ahí de 12 personas que está ahí donándolo todo, que después tenemos 200 alrededor, empresas colaboradores que están al 100% ayudando, ¿no? Pero bueno, no volvemos, pero ve, i creiem que per a fer-ho bé tenim que estar estressant. I pues que continuen apoyant la festa com han fet aquests anys, no només en la nova legislatura, sinó en les anteriors, no? S'ha demostrat que la festa està en un moment de salut impecable.
0: Pues un moment de salut impecable, i això és el que vol també l'Ajuntament de la Vall, especialment de les persones més propenses a patir les conseqüències del calor. Recorden des del consistori que els oasis climàtics estan en marxa i que són molt més que un refugi contra la calor. I també recorden que se poden gaudir d'activitats als centres socials del Toledo, la Vallense, Colònia Sant Antoni, Carbonaire, Llimeres, el grup La Unió, l'Assumpció Sant Vicent, Biblioteca Municipal i també el centre de dia.
1: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más... Caixa La Vall.
6: Llegan las rebajas brutales a Conforama Castellón. Aprovecha descuentos de hasta el 60% en sofás, colchones, muebles. Precios brutales solo hasta el 29 de julio. Corre a Conforama Castellón. Te esperamos.
0: I parlem d'aquesta entrega d'ulleres homologades per a veure l'eclipsi del dia 12 d'agost. Des d'ahir ja se poden adquirir en la regidoria de Medi Ambient i Transició. Conforme es contava el regidor Marc Seguer, se poden arreplegar fins a 5 per una mateixa persona, això sí, mostrant el DNI de totes les persones que van a ser destinatàries de les ulleres.
7: Que cada persona se pot endur hasta 5 ulleres d'estes homologades per a poder veure l'eclipsi, però tindrà que aportar el seu DNI i a 3-4 DNIs per a poder tindre un recompte d'estes ulleres, que ningú se pugui endur més d'unes.
0: Pues això és referent a l'eclipsi que serà ja en l'Equador del mes d'agost, quasi acabant l'estiu. Almenys de forma oficial, la climatologia anirà per un altre costat. I la climatologia també és d'esperar que ajude als xiquets i xiquetes aragüis del programa Vacances en Pau d'Esmala. Ja saben que Guai s'ha fet un crit per part de l'entitat a veure que pugui continuar este programa en successives edicions, i un poc les condicions, i que a partir del mes de febrer és quan comença a aclarir-se tot, ens ho recordava Pili Flors.
8: En el mes de febrer ja tanquem el programa,
0: claro,
8: i enviem tota la documentació per a demanar aquests xiquets, 1, 2, 3, 4, 25, els que vulguin. La nostra associació, gràcies a l'Ajuntament de la Vall, que tenim un conveni, gràcies als donatius de la gent particular i gràcies també a l'Ajuntament de Vilavella, que ens aporta, podem seguir en aquest programa.
0: I amb el regidor de Serveis Socials de Nules, Ramon Martínez, coneixem alguna de les coses que portarà la modificació de la llei de dependència.
9: Lo més important de la modificació d'esta llei, que els nostres veïns i veïnes tenen que tindre clar, és que hi haurà una injecció extra de 6 milions d'euros a partir d'ara, i l'any que ve se duplicarà el pressupost per a la llei de dependència. Canvien també la modalitat dels cuidats. Se redueixen el plaç de contestació per part de l'administració de quan tu presentes una sol·licitud, que ara se dilataven el temps, però bueno, ara ja tenien que contestamos en 6 mesos. I ara ja per llei tenen que ser els 3. Però clar, això hi ha que tindre en compte que qui contesta és la comunitat autònoma. Sí. O sigui, tot és injecció de diners que se dona a les comunitats autònomes és perquè se reduïsquen aquests temps en les llistes d'espera.
0: Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60, la Vall, farmàcia Carbonaire, en la carretera Segor 79.

0: Hoy por hoy. Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
2: Última hora, viene otra ola.
3: ¿De calor?
2: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
3: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
4: Yo combino.
5: Ella combina.
4: Todos podemos combinar.
5: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
4: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
5: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal.

0: Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes un dia més a Hoy por Hoy, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, dijous 23 de juliol del 2026. Dia molt important en Moncofa, la festa de l'ermita, i a la vesprada tindrà lloc aquesta festa d'interès turístic provincial com és el desembarcament de Santa Maria Magdalena. I no res, perquè va ser el primer convidat, ens acompanya l'alcalde de la localitat, Venceslaus Baix. Tot i que anem a començar parlant en clau política, ell, com saben, també és diputat autonòmic de l'aprovació del pressupost de la Generalitat d'aquest any 2026. I com no, aprofitarem per repassar també alguna de l'actualitat de Moncofa i del tema festiu. 23 de juliol, festa de l'ermita. Continua el calor i és que estem, com saben, en la tercera ona de calor. Arriba avui al seu cim, que diuen, llega al pico. Bueno, per això, llega al pico. Una jornada en la que AEMET ha activat la vista taronja a l'interior sud de Castelló i el groc al nord. Oficialment, uns valors que poden arribar als 39 i 36 graus entre la una d'ara de migdia i les 9 de la nit. No obstant, en alguns municipis poden superar els 40, com podria ser el cas d'ahí de l'Alto Palància, de Segor, de Montanejos o de Aranuel. Bueno, per això, la massa d'aire càlida que envaeix la península va deixar també ahir màximes per debaix de la víspera, però bueno, de moment és el que n'hi ha, és impossible dormir, diuen, una situació que està provocant que moltes de les nits siguin tropicals ja en el litoral i que la sensació de xafogor, de bochorno, dificulte el conciliar el somni. Bueno, pues a veure si va millorant. N'hi haurà algo de treva de cara al cap de setmana, el diumenge n'hi haurà un impàs. Per això, o sigui, un impàs, un xocote descans, però que ahir no acaba la cosa. I, òbviament, pues, tot això no ajuda tampoc o no ens deixa tranquils de cara a evitar incendis en aquest estiu del 2026. Anem a ficar en marxa, com diem, no res, saludem a Venceslaus Baix. També parlarem avui de la novena edició del Castro Festival, el Festival de les Arts Escèniques del Parc Natural de la Serra d'Espadà, que arranca ja este cap de setmana, del 25 de juliol al 8 d'agost, en les localitats d'Alfondeguilla, Artana, Azuévar i Xóvar. I també és dijous, parlarem, tindrem l'habitual repàs setmanal d'actualitat, baix l'òptica de l'equip de govern. En el dia d'avui ens acompanyarà l'alcaldessa de la ciutat, Tània Baños, que per cert, avui ha hagut junta local de seguretat en l'Ajuntament de la Vall, i s'ha parlat també, com no, del tema festes. Les penyes en festes la setmana que ve arrenquen ja en el Xupinazo el dissabte, dia 1 d'agost, i en el sorteig de cada fals este cap de setmana. Els que arrenquem ara som nosaltres en este viatge radiofònic que es portarà fins les 2 de la vesprada.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
2: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
3: Los 40 Summer Live 2026. 25 de julio, Peñíscola, Playa Sur. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Ruslana, Vico, Enol, Gemma Rivas, Piquete, Michael Foster y Bolavent. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
2: Organiza Ayuntamiento de Peñíscola. Colabora Tajín, el toque perfecto para tus frutas y verduras. Nudo Beach, tu beach club de referencia. Y Lounge Bar, Palco del Castillo, las mejores vistas de Peñíscola. producido por Infonord.es.
4: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
5: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
7: Yo combino.
8: Ella combina.
7: Todos podemos combinar.
8: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
8: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
7: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
8: ¿Y tú a qué esperas para combinar?
7: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Labai d'Uixó.
8: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
9: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
1: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: Llegó el día 23 de juliol del 2026, continúa el calor y hoy es día de festa gran en Moncofa, la festa de la ermita. Ya saben que sobre todo a la vesprada arribará el esbuit y se desembarcament de Santa María Magdalena. Es una festa de interés turístico provincial. Tendremos el castell de focs d'artifici aquàtic a les 11 y quart de la nit, a les 11 y mitja. El ball amb la orquesta, allí en la plaça Ruiz Picasso estarà també tot el tema que es comentava Maria Teresa Alemany dies enrere, lo de la barra solidària per ajudar Mireia, Andreu i Anton. A l'alcalde de Moncofa i diputat autonòmic, Venceslau Bai, li ha vingut justet el tema de los presupuestos de la Generalitat en la festa de l'Ermita, però de festa parlarem després. Primer anirem per feina. Vences a los Valls, bon dia, com estàs?
10: Hola, molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
0: Justes nostres dies en València.
10: Pues sí, perquè mos ha coincidit tot, però bueno, vam poder arribar. Mos van perdre el dia del bou, la veritat que és, pues, una llàstima, però bueno, també pues, era feina molt important l'aprovació de pressupostos de la Generalitat Valenciana i pues, també que han tingut pues, també benefici per al nostre poble, el qual pues, estem treballant per tots i és un plaer pues, pues, per aquestes raons pues, a millor, pues, perdre un poc de diversió.
0: Bueno, després parlarem de Moncofa, de temes d'actualitat de Moncofa i també parlarem de la festa, però primer Vences, ja estan els pressupostos de la Generalitat, per fi.
10: Pues sí, han sigut aprovats els pressupostos. Recordem que tant per un ajuntament, per la Generalitat, per la Diputació, pues el pressupost és el document més important que pot tindre pues, una institució. I era la promesa de Juan Fran Pérez Lorca d'aprovar pressupostos i així han sigut pues, ja aprovats. En contraposició, pues, per desgràcia, en l'estat de la nació portem ja 4 anys sense traure endavant en pressupostos. Només han fet anunciar que anaven a aprovar-se, però comentant tantes coses pues, al final pues, anunciar coses que no se fan i és una llàstima perquè la veritat que veiem les conseqüències, tots ho notem conforme les carreteres van deteriorant-se, com notem també com rodalies o la infraestructura ferroviària també se deteriora en greus conseqüències. Però bueno, el que ens porta avui així són els pressupostos de la Generalitat que han sigut aprovats i pues, són uns pressupostos pues, volcats en les persones i en les necessitats de la nostra comunitat.
0: Si parlarem de xifres generals, el muntant de tot, o com ho comparem referent a altres pressupostos, Vences, què li podríem dir a la gent?
10: Pues els pressupostos són, la xifra global de pressupostos són 33.000 milions d'euros, ¿vale? Però tinguem en compte que n'hi ha una partida de 7.000 que van destinats al pagament de deute i d'interessos del deute heredat de la període anterior. Tinguem en compte que al Botànic li agradava pintar uns ingressos ficticis que no arribaven mai però que sí que se gastaven. Entonces, això pues, ha provocat en els anys del Botànic que se disparara el deute. Entonces, d'aixòs 33.000 milions en la despesa, diguem, real que podem destinar a la millora de la vida dels nostres veïns de la comunitat són 26.000 milions. És una xifra pues, molt, molt important i és una xifra en la qual pues, se destina la seva major part pues, a les persones. Val? Estem parlant de que el 80% va destinat pues, a fins socials, va destinat a educació, va destinat a sanitat, val? Va destinat a joventut, vivenda i polítiques socials. Llavors, estem parlant de que hem d'estar pues, al costat de les persones i és ahí on estem.
0: Són les terceres terceres comptes d'esta legislatura i les primeres efectivament del president Pretiol que avances.
10: Pues sí, la veritat és que sí i la veritat pues, que també, pues, també se nota pues, el talent dialogant de Pere de Lorca. Tinguem en compte que hem tingut i pareix que anem a continuar tenint una conflictivitat important en el sector pues, de l'educació. Juanfran Pérez Lorca apenas està 8 mesos en el govern i les demandes totes, jo crec que justes, la veritat del sector educatiu pues, han esclatat ara. També fica en evidència, crec jo, que totes aquestes necessitats pues, han sigut desateses per l'anterior Botànic. Crec que se va demandar 5 vegades la pujada de sou per part dels professors, no se va atendre cap. En aquests moments ja n'hi ha sobre la taula una proposta de pujada de sous. Crec també, i estic segur, que s'estava demandant, per exemple, tot l'assumpte de la climatització de les aules. Tampoc s'havia atès res. En aquests moments, en aquest pressupost n'hi ha un pla de més de 140 milions d'euros per a aquesta climatització. Tinguem en compte que pues, la meitat de la quantia que puja el pressupost del 2026 de la Generalitat Valenciana va destinada pues, a educació. O sigui, de tot el que pugem, estem parlant de 1.000 milions d'euros, 1.014 milions d'euros, la meitat se destina pues, a educació. Estem parlant també que va tindre pues, una dotació històrica de 7.749 milions, un 6% més, i anem a, pues, a convertir-nos en la tercera autonomia en major despesa per alumne, de la qual pues, també pues, estem orgullosos. Val? Per al professorat va haver un increment salarial, se va passar a ser 200 millor pagats. En infraestructures educatives hi ha 372 milions. Tinguem en compte que el Botànic en el famós edificant pues, havia executat tan sols en 8 anys el 25% del que va prometre. O sigui, se mos ha quedat a nosaltres damunt la taula el 75% de tot el que havia promès el Botànic està sense fer i estem en mans a l'obra i al igual que educació pues, també estem per la sanitat i el tema de la joventut i la vivenda. En la sanitat pues, destinem més de 9.000 milions, 9.400, vale? És un rècord pressupostari en lo que arribem en este pressupost del 2026, amb més personal sanitari, reforç de l'atenció primària, increment de les prestacions farmacèutiques, vale? I nous centres sanitaris també, o l'ampliació d'alguns centres, com en el cas de Moncofa.
0: Pel que hem pogut conèixer del pressupost, el 80% del mateix se destinarà efectivament, algunes de les coses ja les has comentat, a reforçar els serveis públics com la sanitat, l'educació, cal dir, referent a l'educació, que concentra quasi no, la meitat de l'increment total després de la negociació amb el sindicat i d'aquesta vaga indefinida no, que va haver. Serveis socials, vivenda i joventut. Vences, això són els eixos principals, podríem dir.
10: Sí, estem parlant de que se porten el 80% del pressupost. Estem parlant de que l'aposta pues, és estar al costat de les persones, de les necessitats bàsiques de tots i de facilitar la vida a tots els nostres veïns. A la vegada conforme també, bueno, no ho hem arribat a dir, però crec que tothom ho sap, conforme baixant impostos, ¿vale? Que és una de les línies que hem seguit. S'ha baixat l'impost de transmissió de les empreses, s'ha baixat l'impost de donacions i successions, el qual pues, ha facilitat molt que al lloc d'un pare li ho pugui donar a un fill una empresa perquè continuï en marxa o potser pues, part de l'assegurança i el fill pues, en aquests diners o en aquestes propietats activa un poc l'economia, perquè pues, està clar que potser pues, no té les mateixes millor inquietuds i capacitats per fer coses potser una persona o ganes de fer coses una persona de 70 o 80 anys que si el que ho té pues, és una persona en idees fresques de 30 anys claro. I pues, se tractava pues, d'això i aquesta baixa d'impostos a la vegada pues, a reactivar l'economia i hem tingut pues, realment pues, més ingressos i la veritat que és el que volíem i en les línies conforme tu dies pues, en les línies bàsiques han sigut l'educació i la sanitat i també pues, joventut, vivenda i polítiques socials que s'enduen el 80% pues, en la vivenda pues, tinguem en compte que n'hi ha pràcticament ja 4.500 vivendes socials en marxa. En temps del Botànic no s'havia arribat a fer ninguna en el grandíssim problema que això s'ha convertit. En temps de Pedro Sánchez han tingut anuncis per tots els costats de plans de vivendes i no se n'ha fet ninguna i en estos moments el govern del Partit Popular en la Generalitat Valenciana pues, té en marxa 4.500 que són moltes però que creiem pues, que tenim que continuar pues, incrementant pues, ixa política de vivenda. A la vegada també hem baixat l'impost de transmissions especialment per a la compra de vivenda jove, ens hem ficat avals damunt la taula per a que puguen adquirir-les i bueno, estar pues, al costat de tots, perquè sabem que la vivenda és un problema i per al govern de Juan Franz Pérez Lorca és una prioritat. En el cas de la dependència i de les famílies pues, també estem parlant de que n'hi ha 200.000 dependents que han sigut atesos durant este any, vale? S'han reduït les llistes d'esperes, n'hi ha un 30% més en polítiques de la família i en el ST, pues, en l'apartat de la dependència, pues, dir que estem ahí pues, també a pesar de l'abandó del govern de Pedro Sánchez, en la llei de dependència establix que el govern d'Espanya hauria de pagar el 50% i l'autonomia l'altre 50%. N'hi ha comunitats autònomes que sí, que tenen la sort que reben ixe 50% des del govern central. En la comunitat autònoma de València, en la comunitat valenciana, uh-huh, estem parlant de que rebem apenes el 20%. O sigui, el 80% l'estem suportant nosaltres, tots els veïns, vale? I l'Estat només aporta el 20%. Estem parlant d'una diferència de 4.000 milions. 4.000 milions en un pressupost de 26.000 són molts milions, la veritat.
0: L'aprovació d'aquests comptes vences donen ese punt de estabilitat a la legislatura, tot això que venia parlant-se en els darrers dies, tu que estàs allí, no?, i que des del teu lloc, diguem, privilegiat, pots contar, per exemple, que este document ja llegit endavant, si dona ese plus més de tranquil·litat de continuar treballant, o com ho veus?
10: Pues clar que sí, per un costat ixe plus de tranquil·litat i també de poder fer coses, de no estar paralitzats. Conforme diem antes, el pressupost d'una institució és el document més important. Sí. En això ens obri l'abanico d'aconseguir fer més inversions, vale? D'aixes inversions estar planificades, o també d'arribar a les subvencions a totes les associacions. Si no tinguérem aquest pressupost, per exemple, moltes associacions se tindrien que quedar sense subvencions perquè és el document en el qual pues, també les empara. Entonces, és un document fonamental i també pues, un document de recolzament per a tota la comunitat.
0: Ara tancarem en l'apartat general i entrarem anexarem això, no, en el tema de Moncofa i parlarem també de qüestions locals, però primer per anar tancant el tema dels pressupostos, al marge d'estar pendent també de les xifres per part de totes les formacions, saps també que el que s'estava era molt pendent de les lletres o de les paraules, a veure com se dia, que si és prioritat, que si arraigo, al final com ha quedat tota la jugada.
10: Bé, nosaltres crec que al final pues, és la idea i en el debat se va deixar clar. Així no s'està parlant de que se va discriminar ni per raça, ni per colors, ni per origen. Oblidem-nos d'això. El que estem parlant és de que se va donar l'ajuda pues, a la gent que està més temps, uh-huh, indistintament de tot el que més. O sigui, que estem parlant realment d'arraigo. Estem parlant d'una política que l'anterior Generalitat Valenciana ja estava, en certa forma, aplicant, perquè, per exemple, per ajudes de serveis socials, recordar que se necessita pues, almenys estar empadronat 2 anys, i que la majoria dels pobles també. O sigui, que estem parlant d'ajudar a la gent que està més temps i que més el necessite. O sigui, que estem parlant, jo crec, realment pues, de arraigo. I no estem parlant de discriminar en absolut ni per raça ni per origen.
0: Per tant, lo del tema de prioritat nacional, el Partit Popular no gastaria aquest terme, no gastaria aquesta denominació per a res. Se centraria en la figura de l'arraigo, les persones que estiguin i necessitades a la vegada, clar, la qüestió que són les dues coses.
10: Per supost, les persones necessitades i les persones que estan més temps aportant i col·laborant a aquest sistema que permetís ajudar a tots.
0: M'has comentat al llarg d'aquestes qüestions, Vences, el tema de lo de la educació. Has dit que eren justes les reivindicacions del professorat. També es fa referència a que en els anteriors anys, no, del Botànic, pel que sembla, si han arribat a aquesta situació, perquè tampoc les coses s'han resolt, o almenys no de la forma en què el sector volia. Preveus que siga una tardor marejada encara, perquè la cosa no s'acaba del tot, sinó que havien dit, bueno, anem a fer un paronet, però les reivindicacions continuaran, però per un costat, Pere Diorca, el president, també diu que han hagut avanços i que la línia és ixa. Tu com ho veus, la teva opinió personal de cara a esta tardor?
10: A veure, jo veig que les reivindicacions, conforme dic, són justes, ¿vale? Potser és un poc injust el que després de 8 anys de Botànic esclaten totes de colp. Ara, saps, és el que a lo millor és un poc més incomprensible, ¿vale? De que, ostres, has estat 8 anys demanant que t'incrementen el sou, no tan incrementar res, i ara provoques o convoques una vaga indefinida. Puc comprendre que estiguin cremats perquè han estat 8 anys sense incrementar els sous, per suposo que sí, ¿vale? També se queixen de que infraestructures educatives que fan falta. És que, clar, al final hi ha tantes coses,
0: la ràdio, etcètera,
10: que lo que és, jo crec que tot el món tenim clar és que no s'ha provocat en un any. O sigui, no han pogut provocar en un any. El que no pujaran els sous en 8 anys no s'ha provocat en un any. El que no n'hi hagueren ficat els aires acondicionats i d'això no s'ha provocat en un any. I nosaltres estem així per intentar solucionar-ho. Jo torno a dir que veig les reivindicacions justes. També veig que el govern des de la Generalitat Valenciana està fent un esforç gran per a cobrir-les. També tenim que tindre en compte, jo crec que també que tindre en compte tot el món, que els diners són finitos. O sigui, que podem fer una aposta, però aquesta aposta també se té que tindre comprensió, crec jo, per l'altra part, que té que anar temporalitzar un poc, solucionar, no podem solucionar-ho tot de avui per demà en el temps. En aquest aspecte també demanaria comprensió per al sector, però que nosaltres estem així per solucionar els problemes, ja siguin vinguts d'ara o vinguts d'abans, que s'han arribat d'abans.
0: I del pressupost, altra de les coses, i en esta tancaríem ja este apartat, és preguntar-te per el tema de la sanitat, sempre, òbviament, important i transcendental.
10: Pues sí, en la sanitat també estem fent ahí una aposta important en l'apertura de nous centres sanitaris. També s'està treballant en la disminució de ràtios. Per exemple, jo ara recordar fàcilment el mamògrafo, per exemple, crec que n'hi havien 4 així en la província. En temps del Botànic s'havien reduït a 2. Nosaltres hem tornat a obrir el de Segorbe i crec que estava a punt d'obrir el de Onda. O sigui, estem parlant d'incrementar pues també tot el que és l'atenció sanitària, i estem treballant també pues molt dur per a reduir les llistes d'espera.
0: Has revelat alguns municipis de la província de Castelló, i este efectivament vull que siga el colofó al tema dels pressupostos i el tema de la Generalitat. Vences a los Baix com a alcalde de Moncofa, però sobretot com a diputat autonòmic, i l'impacte de tot això i de l'aprovació d'estos pressupostos per al conjunt de la província de Castelló.
10: Pues l'impacte és molt positiu, conforme estàvem dient abans, pues n'hi han, és el document fonamental per la província i és el document que ens va permetre invertir en la província, i n'hi ha prou inversions en la província, n'hi ha prou inversions en el sector sanitari, n'hi ha molta inversions en el sector també pues, de la educació, i la veritat pues, és estar al costat dels nostres veïns i al costat de les demandes de tots els nostres pobles.
0: Pues ahora nos centraremos un poco en Moncofa y bueno, también relacionado en el tema de presupuestos. Al principio de la semana, el portavoz de Des Populares del Ayuntamiento de Lavall, Herminio Serra, recordaba lo de les ayudes al tema de la climatización dels centres escolars de cara al proper curs. En el cas de Moncofa també esta mateixa setmana parlaven de que el centre de salut també rebrà una aportació. Qui millor que l'alcalde del municipi per a que ens ho conte.
10: En el tema de la climatització, dir que en aquests moments ja tots els centres educatius han rebut una diners en efectiu d'emergència per actuar de forma, pues, la, com es consideren, la més ràpida possible i que puguen ja tindre, pues, accions realitzades per cada un del centre per a principis de la, del curs que ve. A més d'aixos 140 milions que ficarà en marxa, pues, la Generalitat Valenciana. I referent al centre de salut, pues recordar, era una demanda molt des de, que venia des de feia molt de temps, desatesos, però llàstima o no, bueno, lamentem que fórem desatesos i que no comprenem per què en l'anterior botànic, tant, pues, en el tema de l'institut com en el tema del centre de salut, que avui en dia ja són l'inici de les obres de l'institut una realitat i el centre de salut ja està acabat, i pues, davant de aquesta resposta de la Generalitat, pues, que va ser, diguem, del govern de Pérez Lorca, del govern del Partit Popular, pues, magnífica. Estem parlant de que el nostre centre de salut, quan estigui acabat, va multiplicar per 5 el que és la superfície que n'hi havia abans fins ara, i que en el moment en què se va adjudicar l'obra, pues, se va detectar que la licitació preparada per l'anterior govern de la Generalitat era totalment insuficient. Entonces se va ficar damunt la taula en realitzar una planta més, i així, pues, vam tirar endavant. Va ser un acte també que era necessari, però que era arriesgat, n'hi ha que dir-ho, perquè estem parlant de que tenien que fer una planta més dins de la modificació màxima del 20% legal, o sigui, que ens haguérem pogut opetar que s'haguera paralitzat l'obra. Claro. Però bueno, però se van fer les coses bé i van fer eixa planta més, i en aquests moments, pues, se fiquen 740.000 euros per a dotar amb tots els mitjos necessaris i la primera planta, i durant, pues, aquest any, pues, ara estaran acabant ja les obres de lo que era la primera fase, i durant aquest any, gràcies a aquests pressupostos, vale, gràcies a aprovar pressupostos, pues, podem tindre, pues, aquesta inversió de 740.000 que habilitarà aquesta segona planta amb un millor servei per als nostres veïns i a continuar, pues, peleant a que aquestes millors infraestructures vinguin també acompanyades, que va ser així, vale, amb més dotació també de la plantilla mèdica.
0: Una millora que no estava contemplada inicialment, crec, no?
10: Clar, no, efectivament, era, és que, a veure, el botànic va haver un problema amb la licitació, i el projecte era del 2016, i quan el va tornar a ficar en marxa, no sé si hauria de ser en el 22, o sigui, estàvem parlant del mateix projecte del 2016, o sigui, estava clar que el centre de salut anava a quedar totalment insuficient. Entonces, el govern del Partit Popular, pues, va plantejar a veure com podien fer una infraestructura en la qual estiguera preparada pel futur, no una infraestructura que en el moment en què s'acabara ja fora menuda. Entonces, per això se va modificar aquest projecte, se va fer aquesta primera planta, però ja no va haver suficient capacitat per modificar el projecte, dotant-lo, preparant-la, diguem, en la seva part interior. Però així estan aquests 740.000 que, conforme dic, gràcies a l'aprovació de pressupostos d'esta setmana a la Generalitat Valenciana, pues, se convertiran, pues, tota la infraestructura en una realitat.
0: Estem en temes, òbviament, ja locals, municipals de Moncofa. La setmana que ve, el dijous, dia 30, tindreu un ple on anirà també el punt de l'adquisició d'una vivenda del Bisbat, si no m'enganya.
10: Sí, hem arribat a un acord amb el Bisbat, i la veritat és que, pues, estem molt, molt contents, perquè també en època del boom, per desgràcia, l'Ajuntament de Moncofa se va quedar de forma incomprensible sense propietats. Tenien que haver sigut un dels pobles més rics, a més de quedar en els pobles, un dels pobles més endeutats, ens van quedar també sense pràcticament ninguna propietat. Nosaltres, a l'hora d'ampliar, pues, hem tingut que anar ampliant a base de lloguers, i en aquests moments, pues, la possibilitat d'arribar a un acord en el Bisbat per l'adquisició de la caseta diguem, del retorn que està junt a l'arxiu i a l'espai jove, pues, era una possibilitat que no podíem deixar escapar. Pues, ens permet, pues, ampliar el en un futur i xarxiu que en aquest moment és totalment nou, o aquest espai jove que també vam inaugurar l'any passat i que està tenint pues, un èxit rotund, i la veritat pues, de que no podíem deixar escapar i portarem pues, una modificació pressupostària per poder dur endavant aquesta adquisició i que siga pues, també durant aquest any pues, una realitat, i després ja tindrem que anar preparant també els diners per a pues, adaptar-la a les necessitats que considerem.
0: Pues seguim avançant en este estiu del 2026, calorós on hi ha gent, dijous 23 de juliol, i la gent que avui, per exemple, s'arrime per Moncofa, el tema del desembarco i tal, se pot fer aquesta foto icònica ja en aquesta maca que heu ficat, me comentava, que era la platja de Masbou.
10: Efectivament, és en junt al canal de Masbou, i en el límit entre Pare de Masbou i Grau, però bueno, la gent és allà al canal, i la veritat pues, de que està sent un èxit. Nosaltres ja li veníem temps pegant-li voltes a veure què podíem...
0: Sí, perquè això no és d'un dia per un altre, no?
10: No, i després el mobiliari en si. Nosaltres, la veritat, que vam agarrar la idea de lo que va fer la Diputació de Castelló a l'interior, no ho tenim per què negar-ho,
0: de ficar, cadires, no?
10: Sí, efectivament, ficar aquestes cadires gegants, però també volíem fer algo que estiguera més relacionat amb la platja. Primer vam tindre ja fa uns anys dissenys d'un banc en vez d'una hamaca, i després vam veure pues, aquestes hamaques en el Caribe, la veritat, que navegant, no és que vam fer ninguna excursió al Caribe per veure la idea, sinó navegant per internet, pues, i entonces vam dir, pues, una coseta aixina estaria bé, i clar, pues, personalitzant-la als colors de Moncofa, el nom de platges de Moncofa, i la veritat pues, que està resultant un èxit, va vindre inclús també pues, els vostres companys de Canal Nou, i la van qualificar com la postal de l'estiu, la qual pues, ens omplir també de satisfacció.
0: Per a un moncofero, Bertès, què significa el 23 de juliol, què significa el desembarcament de Santa Maria Magdalena?
10: Ai, pues és un moment, és únic, és un moment de històric, per un costat, perquè pues, recordem, commemorem l'arribada de la imatge en el 1423, en aquest moment 603 anys, i també pues, és un moment sentimental pues, molt, molt gran. Veus conforme pues, arriba la Santa per la mar, veus conforme un grup de veïns nostres del poble se tiren dins l'àvia, els mariners se tiren dins l'àvia per a traure-la, i també pues, los, durant tot el trajecte de la mar pues, a l'ermita pues, molta devoció, i la veritat pues, que és molt, molt, molt, molt bonic i molt sentimental.
0: Pues que siga un dia excepcional per a tota la gent de Moncofa, per als nombrosos turistes que ja hi ha, i per a la gent que ja està residint, que en estiu residís en Moncofa. Recordem que a les 8 tindrà lloc el desembarcament de Santa Maria Magdalena. Recorde que és festa d'interès turístic provincial. Es recitaran els versets en la plaça Ruiz Picasso, com es contava l'altre dia Maria Teresa Alemany. El castell de focs d'artifici aquàtic davant del passeig marítim a les 11:15 de la nit. A les 11:30 arrencarà el ball amb l'orquestra, i bueno, la cosa continuarà òbviament demà divendres amb l'espectacle infantil pel matí, el desafiament de vaques per la vesprada, el concert flamenc per la nit, i aixina este cap de setmana. Però al marge de les festes, Moncofa, vosaltres dieu quan arriba setembre que continua, però podríem dir que en juliol i en agost és un no parar, que no sé si serviria com a eslògan, però com a realitat sí, alcalde.
10: És una realitat, i el que és una mar d'activitats és això, conforme tu has dit, pues és un no parar, és tindre pues, activitats en tot moment, activitats per a tots els gustos, activitats per a tots els edats, i ens hem acostumat a això, i la veritat que una cosa diferent pues mos estranyaria. Jo crec que qualsevol persona que ve de normal ho sap, però i qualsevol persona que ve de nou se sorprèn.
0: Confirma'm una cosa, n'hi ha gent que anava o que passa l'estiu en Moncofa, però lo que era el tema de la mar, referint-nos a l'aigua en si, poqueta, perquè no li agradara o per altres temes de calors, etc. És cert que enguany fins i tot ixa gent, com a mínim una vegada al dia va, i és que anaven una o dues vegades enguany, estan doblant les vegades que se'n entren dins l'aigua, o això és simplement rumorologia?
10: Està fent molta calor, està fent molta calor, i s'està millor dins l'àvia que fora. I sí, la veritat, pues que la gent tenim això, pues una platja privilegiada, una platja que és de blavons, tot el món ho sap, la gent està acostumada, i també lo que pues, és una platja més límpia, i la veritat que aquest estiu pues, també estem tenint una mar més tranquil·la, no? I en la qual està facilitant pues, també que es puguem entrar des la mar amb més tranquil·litat, que bona mar estiga, encara que nosaltres estem treballant constantment tots els estius, tots els dies de l'estiu, per adequar pues, el litoral, pues, també està que siga pues, més accessible, i la veritat pues, que facilita aquestes entraetes que on està estudiant.
0: Alguna gent se pensa que lo de mantindre les banderes blaves, que això està fet de perquè sí, això porta darrere un treball, no? Que caldria recordar.
10: Això porta molt de treball i que no és sols dins la mar.
0: I que també te fiscalitzen molt, eh?
10: Sí, sí, no, no, tots els anys hi ha inspecció i tens que tindre pues, el que és la mar i tens que tindre també, per exemple, nosaltres vam solucionar problemes molt greus que n'hi havia de clavegueram i que havien fet en la nostra platja pues, perdre una bandera blava. Tot això ja és història. Nosaltres hem passat de 2 a 4 banderes blaves. Anem a pelear ara pues, pa l'any que ve, gràcies pues, a aquests espigons també que hem aconseguit que se facin, pues, a veure si podem arribar a aconseguir la 5ª i aquest sender blau també, que és una meravella per a pues, tota la gent que va a passejar de bon matí, la veritat.
0: L'objectiu per a l'any que ve, alcalde, seria la 5ª bandera blava?
10: Anem a treballar per ella. No hem pogut ara, fins ara, perquè estaven pues, en les obres dels espigons, però ho vam intentar abans, ho vam tingut que deixar un temps per les obres i anem a seguir a la càrrega.
0: I m'he deixat per al final una pregunta per a la gent que estava més patint o algo de medien, quan tingués l'oportunitat de preguntar-li de forma directa, així, no per telèfon, cara a cara, a l'alcalde de Moncofa, com vaya el tema de Moncofa, del creixement de Moncofa, per lo de la inauguració de l'altre dia que teníem i que Moncofa està creixent, etc. I alguna gent, entre la nostàlgia i un poc el no voler que se repetisca coses que han passat, no en Moncofa, però en altres llocs del Mediterrani espanyol, de dir-li a veure si fiquem la directa i aquest entorn, bueno, Moncofa ja és populosa, però així una familiar i de sempre, canvia la cosa. La pregunta directa a l'alcalde de Moncofa, Vences, podem estar davant d'altre camí d'algun boom d'estos que si no saben controlar-lo queda molt xulo, incrementa la població, però perdis en camp de sempre o no? Què diu la primera autoritat municipal?
10: Jo crec que no, perquè nosaltres estem, i és el que perseguim, en un turisme familiar molt, molt, molt ben establert, i és el que volem seguir. Amb aquest tipus de turisme familiar en el qual pues, la gent ve, gent en xiquets, menudets, gent, matrimonis joves, matrimonis potser una miqueta més majors, en xiquets de mitjana edat, inclús jubilats, i tots se ho passen bé, i nosaltres estem a gust en aquest model, o sigui, no estem buscant canviar un tipus de model. Passat també pues, tenim molt d'espai per a desenvolupar, tot el món sap tot el que se va fer en el temps del boom immobiliari, però crec que podem pues, absorbir aquest creixement sense ser traumàtic. Les platges de Moncofa n'hi ha gent, però tot el món ho diu, que no estan manificades, que la gent ve i estan tranquils, hi ha tranquil·litat, però també hi ha activitats. O sigui, nosaltres en aquest model és el que volem seguir desenvolupant, i crec que pues, anem en la línia correcta i tota pedra fa pare.
0: Però bé, començar parlant de pressupostos, hem parlat també d'activitat municipal i del ple de la pròxima setmana de festes. Jo no sé si hi ha alguna cosa que Vences a los Valls, l'alcalde de Moncofa, vull afegir, però si no, en qualsevol cas, la última, estem en ple estiu. La setmana que ve ja entrem en el mes d'agost, que almenys antigament era el mes per excel·lència de l'estiu. Ara, com no sabem ben bé quan comença l'estiu i quan para, però què diu l'alcalde de Moncofa del que ens queda, sigui agost, sigui setembre, sigui octubre, del que ens queda d'estiu 2026?
10: Pues que la gent ja ho sap, que la gent pot vindre en qualsevol moment, ja, pues, la gent que estigui allí vivint amb nosaltres ho sap, però la gent també que no tinga la sort d'estiuejar en Moncofa i pues, a més se queda sin la vall o estiga pues, anant a poblacions veïnes, que sap que en qualsevol moment pot vindre per allí. Tenim un sector de la restauració pues, magnífic, jo crec que és una de les nostres perles, tenim ese mercat del dissabte també, que és molt, molt atractiu, però tota aquesta mar d'activitats en la qual pues, qualsevol persona pues, pot vindre a passar un dia, a passar una vesprà, i que se ho passarà pues, la mar de bé també.
0: Vetes a los Valls, alcalde de Moncofa, i també el dia d'avui ens ha acompanyat com a diputat autonòmic. Moltíssimes gràcies per la visita i que vagi molt bé esta vesprada, avui és un dia.

0: Avui per avui d'estiu, amb Vicent Arnau.
1: Fonteta de Besols, una altra font ben antiga, on també arribava l'aigua clara de la Nogueret. A finals del segle XIX, aquest carrer era conegut com el de la Font Nova, i ja aleshores la fonteta donava faena, perdia aigua i enfangava el carrer, encara sense empedrar. Estava adossada al mur d'un hort, l'hort de Don Fausto, prop de la casa dels García, una nissaga ballera que ens regalà dos grans erudits, Honori i el seu fill Arcadi. Fins a l'any 1982, la font brollava més prop del cantó amb el carrer Eleuterio Pérez, antic de les Olleries. Aquell any fou desplaçada uns pocs metres i reconstruïda en fer l'edifici on està adossada. De la fonteta original encara se'n conserva la aixeta, amb la cara d'una ninfa coronada amb fulles i plantes de riu, la pica i els safareig fets d'una pedra entre grisa i blavosa com la de les nostres muntanyes. I vos preguntareu, per què Besols? Conten que el nom ve d'una família que vivia just enfront, més concretament del tio Besols. Potser ell vigilava la font? Potser en feia la llei? Un bullant gavallero, qui sap? Els veïns no m'ho conten.
2: Última hora, viene otra ola.
3: ¿De calor?
2: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
3: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
4: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
0: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
5: I en este fresquet, ironia, modo on. Dijous 23 de juliol anem a parlar de la novena edició del Castro Festival, que el tenim ahí, que arranca ja este dissabte del 25 de juliol al 8 d'agost. Señor alcalde d'Alfondeguilla, Salva Ventura, molt bon dia, com està vostè?
6: Bon dia.
5: A dir que assistiria esta setmana i assistà per a parlar del Castro Festival.
6: Sí, és un dels actes més importants que durant tot l'any pues, preparem amb molta il·lusió, principalment com veus que estan al meu costat, Carles
5: i
6: Rebec. I la veritat és que ja estem a les portes i per tant, pues, que millor que avui dir i parlar un poc de lo que serà la novena edició del Castro Festival.
5: Senyor,

0: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
1: Dijous 23 de juliol del 2026, seguim avançant en el mes i en esta cita del dijous, que també tancarem en breu temporada, fins a la tardor. Ens acompanya en el dia d'avui l'alcaldessa de la Vall d'Uixó, Tània Baños. Tània, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent.
1: L'endemà d'un dia que se va qualificar d'important, històric, bueno, no sé si dir històric o no, però bueno, històric per el tema de que fa referència a moltes coses d'història, almenys sí. La fàbrica de la llum ja és una realitat, la primera pedra del museu. Com ho definiu? 8:30 de la vesprada, ahir era el dia, avui és l'endemà.
2: Bueno, molta emoció, Vicent, perquè hi havia molta gent esperant, no? Gent que va reivindicar ja quan se va tancar en el seu moment, feia més de 30 anys el museu que tenia l'Ajuntament, i que, per tant, més de 30 anys després s'obri per tal de cuidar, preservar, exposar el patrimoni municipal, que en tenim i en tenim moltíssim, i que també, a banda d'aquest sentiment local, no, de cuidar les arrels, que deia ahir al discurs, aquest sentiment també d'obrir les portes del casc urbà als turistes, als 250.000 turistes que venen a les coves de Sant Josep i que actualment, i és algo històric, no, que fan el passeig en barca i se'n van a un altre lloc i no aconseguim retindre-los, no? Jo crec que això serà un al·licient més, perquè tal com vaig dir també ahir, són 2 milions d'euros de fons europeus mitjançant el govern d'Espanya, que el que fa és canalitzar l'edifici, 700.000 euros per a l'edifici del museu, 400.000 euros per a el pàrquing de Sant Josep, això és tota la part de la subvenció, i la connectivitat entre el pàrquing de Sant Josep i el museu, diguem, per bueno, per la connectivitat que hi ha recta, no? A més, pues, bueno, tota la part de digitalització, perquè són les qüestions importants d'este pla de sostenibilitat turística, que és sostenibilitat, que entraria tota la part de renaturalització del pàrquing, tota la part de digitalització, allí podran veure, no, tota la museïtzació que s'ha fet a l'edifici, i la cura, estima pel patrimoni i per el que és de tots, no? I com dic, el que potencia les arrels. Així que bueno, contenta per l'emoció de tantíssima gent, l'emoció de tantíssima gent que bueno, veia allí a Maria Luisa Rovira, no, la que ha estat la nostra arqueòloga municipal, veia també allí al seu home, que tant ha representat per al patrimoni local i tant han lluitat per tal de que se preserve, i que els governs que han anat passant, pues, bueno, han sigut un mecanisme també de pressió, no? Veia, pues, evidentment, a la nostra arqueòloga actual, a Anna Viciac, però també a les associacions culturals que han reivindicat sempre este museu, no? Com el Centre d'Estudi, Amics de la Vall o l'Associació Arqueològica, no? Així que bueno que veia a la gent contenta, i jo crec que ha quedat un edifici supermodern, a l'altura d'una ciutat que vol avançar, que vol progressar, que vol pues bueno, equiparar-se al tarannà, pues, d'una ciutat com cal i com és la nostra, no? Una ciutat espectacular.
1: Parlaves d'entitats, parlaves d'associacions, i efectivament, ahir sense anar més lluny teníem per ací. Parlàvem amb Fernando Nebot, secretari de l'Associació Arqueològica, que va dir gràcies, gràcies, gràcies, jo no sé quantes voltes va nomenar la paraula gràcies i l'agraïment d'algo que mereixia la Vall, que tenia que tindre la Vall des de ja fa temps, que ja anirà completant-se efectivament, perquè d'aquests diners d'Europa han tingut que invertir per a moltes més coses, no?, que formen un conjunt, i que òbviament acabarem tenint un museu gran que estarà a l'altura de la Vall, que acollirà el que és nostre i el que puguem tindre per ahir. Però la data d'ahir és significativa, 22 de juliol del 2026. Quan això s'estudia o quan passa temps, sempre ixe serà el punt de començament. Fàbrica de la Llum, museu, Tània.
2: Sí, a més, també ho vas dir ahir, no? Estem duent esta legislatura projectes, també ho van comentar en la tertúlia, en la clausura de la tertúlia la setmana passada, projectes endavant que se parlaven en els plenaris municipals des de fa més de 30 anys, no? De que la ciutat necessita tal, i jo crec que això és fruit també pues, de la pròpia estabilitat d'un govern que ha sabut gestionar els reptes de futur de la pròpia ciutat, no? I crec que això ha suposat pues, bueno, trencar unes barreres i poder assumir projectes que li donen la credibilitat al govern de poder ser capaços de dur endavant aquest tipus de projectes, no? I que ara, tal com deia també, el repte és poder continuar planificant els futurs 10 anys de la nostra ciutat i saber que volen continuar ambicionant o planificant o transformant a la ciutat, no? Així que bueno, no es deixa mai de transformar, no es deixa mai d'avançar i ese ara és el repte, no? Així que bueno, estic contenta també perquè les mostres, no, de la gent que allí va vindre, les mostres d'alegria de que per fi ho hem aconseguit, pues, bueno, en fi, la repercussió és molt positiva i ara espero que l'objectiu pues, siga i s'espai de reflexió necessari, no, per a poder parlar de la història des d'un punt de vista científic i com dia pues, trencar el terraplanisme que moltes vegades te trobes, no, i que vol imperar i que centres com estos pues, lluiten contra aquest terraplanisme. Així que bueno, a dotar-lo de contingut i a que passen per allí les escoles, la ciutadania de la vall i els turistes, no? I que sigui un espai de reflexió col·lectiva.
1: Pues trencar aquest terraplanisme, efectivament, i trencar també altres tapis o altres coses que sembla que pugui fer tot el món menys la vall, no? Que ens donem a menys, o que nosaltres mateixa no hi cabem les coses en valor o que anem els primers en dir, però com tenim nosaltres que cobrar per això o per ensenyar això, pues, i per què no? Si a mi portem fent tot tota la vida ja on anar, pues efectivament dic això, faig esta intro, Tania, ja ho hem xerrat moltes voltes, el tema del poblat Iber i el tema d'altres qüestions, que sí que les hem convertit també en un relat turístic i òbviament que seran en visites de pago per als turistes que ens visiten, pues clar que sí, igual que fem nosaltres i ho paguem molt gustosament allà on anem i tenen algo que ensenyar. La vall també té coses que ensenyar, però al marge d'aquestes visites que ja hem començat, un dia molt especial, també una altra data, la de demà divendres, dia 24, el poblat Iber, seguim avançant.
2: Bueno, sí, demà obrim també les portes de la nova excavació del poblat Iber, 2,5 milions d'euros, la màxima excavació que ha vist el poblat i que ha vist, jo crec que el patrimoni de la ciutat, en la construcció d'un centre de recepció de visitants per a poder començar a explicar, no, el que allí van a trobar a les persones que venen a visitar-lo i bueno, i un entorn pues, espectacular. Vicent, jo recomano que o vinguen demà o vinguen a les nits d'històries i historietes o a les visites guiades que fem des de l'Ajuntament, perquè a col·lació del que has dit, l'experiència me diu que se valoren més les coses quan li poses un preu d'entrada, no? Una xicoteta barrera d'entrada, crec que el preu és molt barat, no sé si són 5 euros o algo així, però suposa també pues, cuidar-lo, estimar-lo i fer una col·laboració a un espai que costa diners mantindre-lo, no?
1: Això no va dir jo, que això té un manteniment.
2: Per això mateix, que si no va a càrrec dels impostos que paguem els ballers i balleres, i jo crec que s'ha de tindre aquesta corresponsabilitat, no? No carregar tot el preu total del servei, però sí que hi hagi un mínim compromís del que vas a veure, perquè hi ha una feina professional darrere i perquè, com he dit, no, al final és ciència, és investigació i això també té un valor, no? Així que bueno, convida la gent a que vinga a visitar-lo demà a les 8:30 al poble Tíber. I el que allí hem descobert ha sigut al·lucinant, no vaig a fer spoiler, no sóc jo tampoc la persona adequada, allí hi ha arqueòlegs i professionals que explicaran molt millor les teories o les troballes que allí s'han fet i que bueno, que és espectacular perquè pues, demostra l'evolució en definitiva de les societats, l'evolució de la ciutat de la vall i quines han sigut les nostres fortaleses, no, per a tindre en definitiva tanta història i tants assentaments durant al llarg de la història. Així que bueno, això jo crec també que nutrirà el museu, nutrirà d'explicació, de deixalles i de més, i crec que bueno, que complementa perfectament el que estava dient abans, no, de dotar d'alternatives al passeig en barca de les coves de Sant Josep i que crec que bueno, que podem arribar a tindre un relat turístic, patrimonial, de ciutat veritablement molt interessant.
1: I en els dies en què res estem en festes en la vall, el dissabte de la propera setmana, que ja estarem, per cert, en agost, serà el Xupinàs, I este matí ha hagut junta de seguretat on suposa que, clar, el tema de les festes, sí o sí, també haurà eixit.
2: Sí, bueno, sabeu que tenim el tema molt controlat gràcies a les penyes en festes, gràcies a l'Ajuntament, no?, que també està pues, molt expert, no?, en la gestió de les pròpies festes i que més o menys pues, és repetitiu el que és la programació i per tant te permet també anticipar-te a algo que no és nou i això pues, està prou controlat en termes de seguretat i en termes de tota l'assistència al públic allà. Així que bueno, ja estem preparats i preparades, començarem este dissabte en els sortes de Carafals, però pues, bueno, ja tinc ganes, no?, de que la ciutat comence a eixir al carrer, a gaudir i bueno, d'unes festes que sabeu que són molt especials i que te serveixen pues, per a compartir temps en els veïns i veïnes i també en la part personal pues, en els amics i en gent que te trobes només la setmana de festes.
1: La setmana de penyes. La setmana que ve serà la darrera del mes de juliol, per tant, el dimecres dia 29 serà el darrer ple de l'estiu, perquè crec que el d'agost sempre el celebreu la primera setmana o els primers dies, no?, del mes de setembre. De quina manera tancaré temporada, si ho podem nomenar així, en l'apartat o en l'àmbit polític també, el dimecres 29 en la Vall, com tanquem esta fase?
2: Bueno, pues últim any ja totes les parts, no?, d'esta primera fase d'inauguracions, de posar a disposició de la gent els primers fons europeus i deixant preparada pues, la segona fase que vindrà també intensa i que, bueno, i que són projectes estratègics i necessaris per a la ciutat, no? Com per exemple pues, estem treballant a contrarrellotge, no vaig a dir una data d'obertura del parc aquàtic, però la intenció de l'equip de govern és que només acabe l'empresa de construcció poder obrir les portes i això passa perquè s'obriguin les portes durant aquest estiu.
1: La gent ja ha vist aigua per allí també i torna a estar l'altre camí inquieta, no? Que ja n'hi ha aigua, bueno, que estan fent unes proves, deixeu-los treballar, no?
2: Bueno, no, passen ja de ser unes proves a ser l'aigua, no?, de plenar les dues piscines. El minuto i el resultat és que les dues piscines ara mateix estan plenes, la gran i la menuda, i que estan ja ultimant tota la part de la cafeteria, dels accessos i dels serveis públics que allí hem de tindre, no? Així que no vaig a dir la data que m'han traslladat perquè, com entendreu, la credibilitat entorn a les dates ja s'ha perdut per part de l'Ajuntament i el que sí que puc adelantar és que només estigui acabada la intenció de l'Ajuntament i de l'equip de govern és obrir les portes només estiguin acabades. I si això passa perquè siga el mes d'agost, obrirem el mes d'agost.
1: Jo sí vull aprofitar per preguntar-te una altra data o algo aproximat en el tema, que també n'hi ha preocupació en el tema de les obres de l'edifici de l'Ajuntament, la possibilitat que n'hi ha que tot això se pugui reprendre el més pront possible, alcaldessa.
2: Sí, bueno, sabeu que ahir vam iniciar una segona licitació per a que una nova empresa agarrara les riendes de l'obra i finalitzara les obres. Es van presentar dos empreses a la licitació de les obres i ara mateix l'empresa que ha estat l'adjudicatària i a la qual hem resolt el contracte, això és hem acomiadat d'alguna manera, ha presentat un recurs al Tribunal de Contractació que ens para la licitació, no? Pues bueno, entenc que voldrà defensar el que per a nosaltres és indefensable i que per tant pues bueno, estem a l'espera de la resolució que jo crec que no tardarà i si tot és com ha d'eixir pues reprendrem la licitació, obrirem ja els sobres de la primera licitació i espere que bueno, que puguem reprendre les sobres després de l'estiu, si tot és com ha d'eixir.
1: I un estiu on també tenim gran expectació, ja comencem a parlar molt de l'eclipsi del dia 12, d'aquestes ulleres que està repartint de forma gratuïta l'Ajuntament, la Regidoria de Medi Ambient i Transició Ecològica. A modo anecdòtic, a mi no deixa de cridar-me l'atenció que en el que sigui el nucli urbà, el casc urbà del poble, que ho despunys, diuen que millor se va poder veure l'eclipsi, siga precisament Cor Valencianes, i on estava si hi ha tret que anunciava el pròxim hospital. Ara el podem recuperar i dir d'ací se veurà l'eclipsi del dia 12. Anèdotes al marge, hi ha molta expectació també sobre això.
2: Bueno, jo crec que serà un dia històric també, no? Que, pues bueno, espero que la ciutadania el visca també intensament, amb tot el respecte i amb tot la part, pues bueno, de manera ordenada, no? Que se requereix en estos casos, i recordar, pues, que l'eclipsi no se veurà des de les cases, sinó que hauràs d'anar d'alguna manera a buscar-lo, no? N'hi ha una aplicació del Ministeri que te diu els punts de visualització, sí, de millor visualització de l'eclipse. Normalment les muntanyes, no? Són una bona forma per tal de poder visualitzar-lo de forma correcta. Així que bueno, també, pues, espero que les persones que han agafat les ulleres i que han fet molta cua per agafar-les facin bon ús d'elles, no? I que vagin a veure l'eclipse on millor se puga veure, perquè no se veu des de casa. I també recordar que són unes ulleres prou accessibles, no? No sé si el preu és al voltant d'un euro i que bueno, que s'utilitzen com a protecció també.
1: Pues perfecte, seguim avançant. En res arribaran les festes, cal disfrutar d'aquest estiu. I comentar-te també, al marge de tot, l'altre dia te vaig veure, no? en xarxes i en vídeos fent un poc de una crida del sentit comú en el tema de la neteja, no se poden treure trastos indiscriminadament. Diu molt poc de la persona que ho fa, i òbviament a partir d'ahir diu molt poc també d'una ciutat, no? Si comencem a no respectar-la. Ho dies bé, ho dies en el sentit de plantejar-ho no cremada o dissimulant, que és per estar enfadada i prou, però sí per a que la gent que siga conscient de que no podem permetre això en el segle XXI i en l'any 2026, això no pot passar.
2: Bueno, Vicent, la primera premissa, que jo no sé si està clara, no? Està prohibit traure trastos al carrer. Està prohibit traure trastos als contenidors. Això era abans. Mm-hmm. Això era abans i ara ja no està permès, no?
1: A part de la pandèmia fa un to anys.
2: Això era fa molts anys. Està prohibit traure trastos al carrer, no? I si l'Ajuntament detecta mitjançant la policia local o mitjançant els treballadors algun paper d'algun responsable d'eixes deixalles, sanciona directament a la persona que les hagi deixat, no? I tenim casos d'èxit, tenim càmeres també en alguns punts de vertits per a poder denunciar a les persones que deixen els trastos i que no utilitzen l'ecoparc i el propi servei. I la segona premissa és que tenim un servei meravellós que te di un dia i una hora i els deixes a la porta de casa i passen a replegar-los, i t'evites tindre que deixar tot això, i crec que inclús és molt més còmode perquè no has de traslladar-los a algun punt, no? Així que demana aquesta col·laboració, no? Perquè la gent també me pregunta, però com pot ser que si se troben algun trasto en un contenidor tarden tants dies en replegar-los, no? Pues la gent compartirà amb mi que no anem a deixar de complir amb aquelles persones que fan un bon ús del servei, que és quedar un dia a una hora concreta per a prioritzar aquells punts on no s'ha fet un bon ús del propi servei, perquè mentre van a replegar els altres punts que s'han deixat sense ser al llibre albedrío, no? Pues deixes al final i estàs fallant a qui ha demanat cita i està fent les coses correctament, no? Per això al final té la seva repercussió, que ens afecta a tots, que ens afecta a tota la ciutat, d'entendre que això no és la ciutat que volem, no? Així que pues demane la col·laboració veïnal i demane també, pues, que ens ho contem els uns als altres i que se faça extensiu, no? Perquè és un servei molt senzill, és un servei que vam duplicar, crec que a l'any 2018 o per ahí, no recordo exactament, vam posar un altre camió més per tal de que el servei fora eficient, perquè bueno, per a que en uns dies puguem donar resposta a aquestes qüestions. Però també recorde que és simplement baixar al final a l'ecoparc, no? Baixar a l'ecoparc, passes la targeta del rebut que ens ve en agost i te minoren el propi rebut per haver fet ús de l'ecoparc. Així que, pues bueno, que demani aquesta col·laboració i que la ciutat no pot estar com està, no? I que per molt que posen recursos, si la ciutadania no és consciència i no ens acompanya, pues tindrem una ciutat, per molt que treballem, a l'altura del que no mereixem, no? Així que demani aquesta col·laboració.
1: Dijous 23 de juliol del 2026, ja s'ha sigut el repàs semanal d'actualitat, l'òptica de l'equip de govern. Ens acompanyarà l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños, si algú que vulgui afegir alguna cosa més. Quasi que la pròxima vegada estem així parlant de festes, perquè estan ahí cridant a la porta aixina.
2: Sí, simplement, Vicent, si me permetisses, pues convidar a la gent a les visites guiades del museu, a que vagin a visitar-lo, que és patrimoni de totes i de tots, i que bueno, que és obert per a la ciutadania i de la mateixa manera al poblat iber, no? I que gaudisquen del que són les arrels de la ciutat i, com vas dir, d'una ciutat que reivindica les seues arrels, que no estan renyides amb el progrés, amb la modernitat, no? A una ciutat que vol continuar acollint i que vol continuar pues, mantenint les seues arrels pròpies amb totes aquelles persones que al llarg de la història han format part de la Vall d'Uixó.
1: Gràcies per la visita, Tania Baños, alcaldessa de la Vall d'Uixó. Dijous 23 de juliol del 2026.
3: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: Última hora, viene otra ola.
6: ¿De calor?
5: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
6: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
7: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
8: Llegan a rebajas brutales a Conforama Castellón. Aprovecha descuentos de hasta el 60% en sofás, colchones, muebles. Precios brutales solo hasta el 29 de julio. Corre a Conforama Castellón. Te esperamos.
9: La vorera és un espai per a les persones. Per la vorera els patinets elèctrics no poden circular. Respecta les normes, protegeix els vianants i contribueix a una convivència més segura. Policia local de la Vall d'Uixó, Ajuntament de la Vall d'Uixó.
10: Los 40 Summer Live 2026. 25 de julio, Peñíscola, Playa Sur. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Ruslana, Vico, Enol, Gemma Rivas, Piquete, Michael Foster y Bolavent. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
9: Organiza Ayuntamiento de Peñíscola. Colabora Tajín, el toque perfecto para tus frutas y verduras. Nudo Beach, tu beach club de referencia. Y Lounge Bar, Palco del Castillo, las mejores vistas de Peñíscola. Producido por Infonort.es.

0: Ja se mires passant de les 2 de la vesprada de jous 23 de juliol del 2026 i una temperatura en estos moments a l'exterior de 32 graus en la Vall d'Uixó, parcialment solellat perquè de voltes els núvols volen obrir-se camí. Una jornada on, ja acabem d'escoltar les companyes de la Ràdio València, estem justet en el pic més alt de la present ona de calor. Sembla que el diumenge donaran la xicoteta a treva, però la cosa continuarà. Dies centrals de l'estiu, en estes acaballes del mes de juliol, i avui, dijous 23, parlàvem del pressupost de la Generalitat Valenciana, que, com saben, ja ha estat aprovat. Parlàvem d'esta qüestió amb el diputat autonòmic i també alcalde de Moncofa, Vence Salós Baix.
1: Al botànic li agradava pintar uns ingressos ficticis que no arribaven mai però que sí que se gastaven. Entonces, això pues, ha provocat en els anys del botànic que se disparara el deute. Entonces, d'això, 33.000 milions en la despesa, diguem, real que podem destinar a la millora de la vida dels nostres veïns de la comunitat són 26.000 milions. És una xifra pues, molt, molt important i és una xifra en la qual pues, se destina en la seva major part pues, a les persones, val? Estem parlant de que el 80% va destinat pues, a fins socials, va destinat a educació, va destinat a sanitat, val? Va destinat a joventut, vivenda i polítiques socials. Llavors, estem parlant de que tenim que estar pues, al costat de les persones i és ahí on estem, conforme baixant impostos, ¿vale? Que és una de les línies que hem seguit. S'ha baixat l'impost de transmissió de les empreses, s'ha baixat l'impost de donacions i successions, el qual pues, ha facilitat molt que al millor d'un pare ho pugui donar a un fill una empresa perquè continuï en marxa o al millor pues, part de la seva herència i el fill pues, en eixe diners o en eixes propietats activi un poc l'economia.

0: troba los Valls, que es el documento importante para la provincia de Castellón.
1: Es el documento fundamental para la provincia y es el documento que nos va a permitir invertir en la provincia. Y ni han prou inversiones en la provincia, ni han prou inversiones en el sector sanitario, ni han prou inversiones en el sector también pues de la educación y la verdad pues es estar al costat de los nuestros veïns y al costat de les demandes de tots els nostres pobles.
0: I en ese apartat, en ese capítol de inversions també en Moncofa, en el centre de salut.
1: En estos moments pues se fiquen 740.000 euros per a dotar amb tots els mitjos necessaris i la primera planta i durant pues, aquest any pues, ara estaran acabant ja les obres de lo que era la primera fase i durant este any gràcies a estos pressupostos, ¿vale? Gràcies a aprovar pressupostos pues, podem tindre pues, ixa inversió de 740.000 que habilitarà ixa segon planta amb un millor servei per als nostres veïns i a continuar pues, peleant a que ixes millors infraestructures vinguen també acompanyades que va ser així, vale? Amb més dotació també de la plantilla mèdica.
0: Estos pressupostos han propiciat que se parlara molt, moltíssim del tema o prioritat o arraigo, li traslladàvem la qüestió a los Valls.
1: Sí, no s'està parlant de que se va discriminar ni per raça, ni per colors, ni per origen. Oblidem-nos d'això. Lo que estem parlant és de que se va donar l'ajuda pues, a la gent que està més temps, uh-huh. Indistintament de tot el que més. O sea, que estem parlant realment d'arraigo. Estem parlant d'una política que l'anterior Generalitat Valenciana ja estava, en certa forma, aplicant, perquè, per exemple, per ajudes de serveis socials, que recordar que se necessita pues, almenys estar empadronat 2 anys, i que la majoria dels pobles també. O sea, que estem parlant d'ajudar a la gent que està més temps i que més se'n necessite. O sea, que estem parlant, jo crec, realment pues, d'arraigo. I no estem parlant de discriminar en absolut ni per raça ni per origen.
0: I altres qüestions, parlem de la posada en marxa en el dia d'ahir del Museu de la Vall, de la fàbrica de la llum. Avui la primera autoritat local, l'alcaldessa Tania Baños, contava això.
2: Que bueno que veia a la gent contenta i jo crec que ha quedat un edifici supermodern, a l'altura d'una ciutat que vol avançar, que vol progressar, que vol pues bueno, equiparar-se al tarannà pues d'una ciutat com cal i com és la nostra, no? Una ciutat espectacular. Projectes endavant que se parlaven en els plenaris municipals des de fa més de 30 anys, no? De que la ciutat necessita tal, i jo crec que això és fruit també pues, de la pròpia estabilitat d'un govern que ha sabut gestionar els reptes de futur de la pròpia ciutat, no? I crec que això ha suposat pues, bueno, trencar unes barreres i poder assumir projectes que li donen la credibilitat al govern de poder ser capaços de dur endavant aquest tipus de projectes, no? I que ara, tal com deia també, el repte és poder continuar planificant els futurs 10 anys de la nostra ciutat i saber què volem continuar ambicionant o planificant o transformant a la ciutat, no? Així que bueno, no es deixa mai de transformar, no es deixa mai d'avançar i ese ara és el repte, no? Així que bueno, estic contenta també perquè les mostres, no, de la gent que allí va vindre, les mostres d'alegria, de que per fi ho hem aconseguit, pues, bueno, en fi, la repercussió és molt positiva i ara espero que l'objectiu pues, siga aquest espai de reflexió necessari, no, per a poder parlar de la història des d'un punt de vista científic.
0: Ahir dimecres era el museu temàtic, divendres serà el dia del poblat.
2: I el que allí hem descobert ha sigut al·lucinant, no vaig a fer spoiler, no sóc jo tampoc la persona adequada, allí hi ha arqueòlegs i professionals que explicaran molt millor les teories o les troballes que allí s'han fet i que bueno, que és espectacular perquè pues, demostra l'evolució en definitiva de les societats, l'evolució de la ciutat de la Vall i quines han sigut les nostres fortaleses, no, per a tindre en definitiva tanta història i tants assentaments durant al llarg de la història. Així que bueno, això jo crec també que nutrirà el museu, nutrirà d'explicació, de deixalles i de més i crec que bueno, que complementa perfectament el que estava dient abans, no, de dotar d'alternatives al passeig en barca de les Coves de Sant Josep i que crec que, bueno, que podem arribar a tindre un relat turístic, patrimonial, de ciutat, veritablement molt interessant.
0: Alguna de les entitats que han agraït la posada en funcionament del museu ha sigut, per exemple, l'Arqueològica. El seu secretari, Fernando Nebot, ens contava això.
3: I la Fàbrica de la Llum, pues, ha sigut adequada, però en principi el que n'hi haurà, pues, serà un espai expositiu, un centre d'interpretació, més que ixe museu arqueològic, històric, ben acabat. Jo crec que això encara tardarà poquet a poquet. Com se diu així en la vall, darrere de l'1 el 2...
0: I darrere del 2 el 3, se podria aplicar també al tema del parc aquàtic. Ja saben que se va dir una data, la de l'1 de juliol, que no se va complir per a la inauguració. Avui li preguntàvem per conforme estan anant les obres del parc aquàtic a l'alcaldessa de la Vall, Tania Baños, que no ha volgut tornar a nomenar una nova data, però que sí que diu que els treballs avancen com cal.
2: El minuto y resultado es que les dos piscines ara mateix estan plenes, la gran i la menuda, i que estan ja ultimant tota la part de la cafeteria, dels accessos i dels serveis públics que allí hem de tindre, no? Així que no vaig a dir la data que m'han traslladat perquè, com entendreu, la credibilitat en torna a les dates ja s'ha perdut per part de l'Ajuntament, i el que sí que puc adelantar és que només estigui acabada la intenció de l'Ajuntament i de l'equip de govern és obrir les portes només estiguin acabades. I si això passa perquè siga el mes d'agost, obrirem el mes d'agost.
4: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
6: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: Parlem de la que serà la novena edició del Castro Festival, el Festival de les Arts Escèniques del Parc Natural de la Serra d'Espadà, que arranca ja este dissabte, dia 25 de juliol, en els municipis d'Alfons de Guilla, Artana, Atuèbar i Xóvar. Això ens contava Rebe Castro.
7: Este año, como todos los años, hacemos una programación con mucho cariño, con mucho corazón, porque nosotros somos del teatro y nos encanta el teatro, y claro, queremos traer a casa lo mejor. Entonces, empezamos este sábado. Vamos a empezar con la parte académica, digamos formativa, que nos parece muy importante para que los niños, los adultos se integren, ¿no? En el hacer, en el construir, en el crear, y esa parte que también cuando ves un espectáculo luego lo ves de otra manera, lo ves como un poco artista y lo ves con una sensibilidad diferente. Tenemos una diversidad de espectáculos increíble. Tenemos música, que queremos invitar a todas las personas mayores de 12 años, bueno, para adultos, para venir el viernes 31 de julio. Tenemos un concierto, estaría muy bien que nos acompañen, que esto es para vosotros, y que vengáis a compartir con nosotros este momento tan bonito del nuevo espacio que abrimos en Alfons de Guilla, que es el aparcamiento de la zona del río, al fondo en el Molí. Es un espacio intimista, muy bonito, para hacer teatro, para estar juntos, para también disfrutar del teatro alrededor de la naturaleza.
0: El director de Tota Sa, Carles Benlliure, diu que és molt especial perquè este festival el considera de casa seua.
8: I són espectacles que és difícil veure si no és en grans capitals, i creiem que se mereix moltíssim un poble com Alfons de Guilla, com Artana, com Xóvar, com a Zuevar, se mereixen tindre aquests espectacles. Els artistes som, el que nosaltres diem, manifesters. Pues en seguida penses, veus un espai, vols fer algo, organitzes un festival, això pues dona una imatge del poble, una publicitat, la gent es comença a conèixer el poble, la gent del poble se dona compte de que no solament és viure allí, sinó que tenen cultura, tenen activitats. I clar, quan te trobes una persona com Salva que li llances la idea i la replega immediatament, pues va ser un plaer. Per lo tant, és el nostre festival, encara que ne fem quatre més per ahir, però este és el festival de casa nostra.
0: He dit que avui a les 8 de la vesprada el desembarcament de Santa Maria Magdalena en Moncofa, festa d'interès turístic provincial. Les farmàcies de Guàrdia en Nules, Juan Manuel Arambul, Major 60 en la Vall, farmàcia Carbonaire, carretera Segor 79.